0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Cap de setmana d'operació tornada. L'agost continua sent el mes per excel·lència per fer vacances, tot i que cada vegada tenim més a la desestacionalització. Sigui com sigui, aquest és un cap de setmana de molt moviment de persones i maletes als aeroports, estacions de tren i autobús i també a les carreteres. Al Prat avui hi ha previstes més d'un miler d'operacions, demà igual, i dilluns, últim dia del mes, encara més de 1.100. Per la seva banda, Renfe ha ampliat el nombre de places aquest cap de setmana. Més d'1.100.000 bitllets s'han posat a la venda, tant a l'alta velocitat com en els trens de llarga i mitjana distància. La nostra companya Laura Zurriaga és a Sants.
2: L'estació de Sants viu un dels caps de setmana de major afluència de tot l'any entre aquelles persones que tornen de les vacances i les que les enceten.
3: Tengo muchas ganas ya de arrancar, de conocer la ciudad.
4: Pues hoy termino las vacaciones y ahora pues lo afrontas mal.
5: Mal, porque el lunes ya has vuelto a la realidad.
6: Y no tengo ganas, claro, de volver al trabajo.
2: De divendres fins dilluns, Adif ha programat 471 moviments ferroviaris i Renfe ha habilitat 92.000 places a Catalunya.
0: El Servei Català de Trànsit no ha posat en marxa cap operació especial de tornada de les vacances d'agost, com sí que ha fet la DGT. Situació a aquesta hora a la xarxa viària catalana, Mireia Camats.
7: Hola, bon dia. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autopista P7 i a l'Antitud, a Aiguaviva, en sentit la Jonquera, per un accident que ja no talla cap carril. A la mateixa autopista P7 i a trams de l'Antitud de Montornès, a la Roca del Vallès, en sentit nord. A la mateixa P7 i a l'Antitud entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, en sentit Tarragona, per un accident que ja no talla cap carril. A l'AP2 hi ha retencions de l'Espluga de Francolí a Montblanc, en sentit Montblanc. A la Nacional 340 hi ha retencions al Vendrell, en sentit sud. A la C60 hi ha Quart Gentona, en sentit Mataró. A la C32 hi ha l'Antitud i aturades de Cabrera de Mar a Mataró, en sentit nord. La Nacional 2 va carregada a la Jonquera, en sentit França. A la Pota Nord, a la B20 i a Quart de Tiana, a l'Ella, en sentit Mataró. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona, en sentit sud. A la C35 hi ha retencions a Llagostera, en sentit Platja d'Aro. A la C65 hi ha retencions a Llagostera, Santa Cristina d'Aro, en sentit Platja d'Aro, per un accident que hi ha hagut, però que ja no talla cap carril. A la C31 hi ha retencions de Mont-ras a Palafrugell. A la Nacional 260 hi ha Cuellançà, en sentit nord. I a la Nacional 145 hi ha retencions a les Valls de Valira, en sentit Andorra, en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: I encara pel que fa a la mobilitat, avui s'ha normalitzat el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Plaça de Sants i la Florida a l'Hospitalet. El servei ha estat interromput des de mitjans de juliol a causa de les obres de renovació de la via i la senyalització entre Santa Eulàlia i Mercat Nou. També s'ha substituït la catenària del taller centenari de Santa Eulàlia. Unes obres que hauran de millorar la fiabilitat de la línia i reduir les incidències. Cristina Martín.
8: S'han renovat completament més de 2 quilòmetres de vies entre les parades de Santa Eulàlia i Mercat Nou, a la frontera entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. S'ha incorporat formigó, que dona més estabilitat als combois i més comoditat per als usuaris. Tot això permet reduir les incidències de la línia vermella, que és la que mou més viatgers de tot Barcelona. David Prat és el director del metro.
9: També menys manteniment, i això és molt important perquè el metro, com que prioritzem el servei, donem moltes hores de servei i la franja de manteniment a la nit és molt petita. Per tant, hem de tenir infraestructures que facin que el manteniment sigui molt ràpid, perquè si no, no tenim quasi temps de fer manteniment. No?
8: Aquestes obres han afectat especialment els veïns de l'Hospitalet, que s'han quedat sense connexió en metro des de la parada de la Florida.
0: I és interessant també pel temps. Cap de setmana d'estabilitat. No s'esperen precipitacions. Jordi Oriós.
10: Bona tarda. Avui a Catalunya, temps estable, amb predomini del sol i del cel clar, excepte intervals de núvols alts a l'extrem oriental i núvols d'evolució a la cara nord del Pirineu durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens cap a l'interior baixen una mica al litoral central i no canvien a la resta. Avui s'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 32 a Girona, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà del sud-est al litoral i al prelitoral i de l'oest a l'interior. Demà s'espera cel clar, excepte intervals de núvols baixos a l'extrem sud al matí i núvols d'evolució a la cara nord del Pirineu a la tarda. Pel que fa a les temperatures, en ascens, excepte al terç sud, en variaran poc. Demà s'esperen màximes de 35 graus a Lleida, 34 a Girona, 32 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa a les mínimes, no baixaran dels 23 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 19 a Girona i Lleida. Demà, vent fluix variable al matí, tendint al migdia, bufar de component sud, amb intervals moderats a la tarda. És una informació de Emet.
0: Amb l'Albert Bacàs als comandaments tècnics, el Jaume Bernet a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Ho destacàvem en començar cap de setmana d'operació tornada amb molt moviment de persones i maletes als aeroports, estacions de tren i d'autobús i també a les carreteres. Al Prat avui hi ha previstes més d'un miler d'operacions. Per la seva banda, Renfe ha ampliat el nombre de places aquest cap de setmana. Més d'1.100.000 bitllets s'han posat a la venda tant a l'alta velocitat com en els trens de llarga i mitjana distància. La nostra companya Laura Zurria, que és a Sants, ja l'hem sentit abans. Què t'hi has trobat, Laura? Molt de moviment?
2: Aquí a l'estació de Sants, matí de moltíssim moviment, moltes persones enceten avui les vacances d'estiu.
3: Tengo muchas ganas ya de arrancar, de conocer la ciudad. Me siento muy cansada ahora, pero bueno, fue un viaje largo.
11: Ara començo, vaig amb la meva parella a Madrid, per anem a veure The Weeknd i res, a passar el cap de setmana.
12: Making my way to Figueres. Because I'm going to stay there for a few days and then I'm going to France.
2: A d'altres els tocarà reprendre rutines.
4: Pues hoy termino las vacaciones y ahora pues lo afrontas mal, porque de venir todo maravilloso a volver a la rutina.
5: Mal, porque el lunes ya has vuelto a la realidad.
6: Pues terminamos y se lleva muy mal y no tengo ganas, claro, de volver al trabajo.
2: 471 moviments ferroviaris de divendres a dilluns connectaran Barcelona amb altres ciutats espanyoles i europees. Renfe ha habilitat 92.000 places per donar resposta a un dels caps de setmana amb més demanda de tot l'any. S'esperen més de 4.400 operacions a l'aeroport del Prat, sent més que l'any anterior. Molta precaució a les carreteres catalanes, perquè també s'espera un gran volum de trànsit, especialment a l'AP7 i a l'A7. Els vehicles de l'operació tornada se sumen als que tornen del Gran Premi de MotoGP a l'Aragó. La DGT ha desplegat un dispositiu especial per afavorir la circulació.
0: Gràcies, Laura. També ha tornat de vacances aquesta setmana al govern. El president de la Generalitat ha inaugurat avui el major parc solar de Catalunya. Es troba al Carràs, al Segrià. Durant la inauguració, amb la consellera Sílvia Paneque, el president Illa ha defensat el Pla d'Energies Renovables del Govern, el Plater, que tanta contestació està rebent al territori. El cap del govern reclama diàleg i consens, però diu que prendrà les decisions que s'hagin de prendre. A hores d'ara, Salvador Illa i la consellera de Salut, Olga Pané, inauguren el nou cap del Manà. Tot plegat després de la trobada que el govern ha fet al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera. Es tracta ja d'un clàssic de l'executiu Illa. Comença el curs polític fora de Palau. Llorenç Llop.
13: És la cinquena edició de l'anomenada trobada de govern, la primera a les comarques de Lleida. L'equip de govern de la Generalitat ha visitat aquest matí al Carràs el parc fotovoltaic més gran de Catalunya, que ha entrat en funcionament amb una potència de 300 megawatts. Està previst que el 2027 s'incorporin 100 megawatts més, que permetran emmagatzemar fins a 4 hores d'energia addicionals. La creació d'aquest parc ha permès duplicar la capacitat fotovoltaica del territori català. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestat que Catalunya ha de posar-se seriosa en matèria energètica i ha apel·lat al diàleg i al consens per escollir un 2% del territori per instal·lar energies renovables.
14: Que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no.
13: Illa considera que aquest pla territorial sectorial per a la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica s'ha d'impulsar aviat perquè Catalunya no pot dependre de l'exterior.
14: Podem dependre de Rússia, podem dependre de països amb règims, efectivament, que no són democràtics, podem tenir dependència exterior en matèria energètica o podem apostar per l'autonomia energètica. Diu, home, hi podem? I tant que podem. Petroli no en tenim, sol sí.
13: A més, Salvador Illa ha fet especial èmfasi en el projecte de futur que té el govern. L'objectiu és triplicar la potència energètica pel 2030 i multiplicar-la per 12 l'any 2050, fins a arribar als 60.000 megawatts. L'agenda institucional continua aquest matí. En aquests moments, l'equip de govern, encapçalat per Salvador Illa i la consellera de Salut, Olga Pané, inauguren el nou cap del municipi d'Almenar, al Segrià. Per la tarda, a partir de les 5, visitaran l'Ajuntament i les piscines de Preixens a la Noguera.
0: Doncs els comuns demanen la compareixença de la consellera de Salut per donar explicacions sobre les llistes d'espera als hospitals. El govern va acordar amb els comuns l'impuls d'un pla de reducció de les llistes d'espera amb l'objectiu de disminuir el temps d'accés a les proves, consultes i intervencions i de millorar l'eficiència i la capacitat de resposta del sistema sanitari. L'acord amb els comuns estableix que el temps mitjà d'espera no ha de superar els 67 dies. Ara els pacients esperen més de 100 dies per a una primera visita, segons denuncien els comuns. I una de les preocupacions del govern és la lluita contra els incendis. Per això, a la reunió 2 de Balaguer s'ha anunciat un acord amb les diputacions per fer una gestió coordinada dels boscos en plena emergència climàtica. I una bona gestió dels boscos vol dir prevenció i neteja. Els sotaboscos abandonats són un dels principals riscos d'incendi. En un pla de l'Alt Urgell, Aristot, han posat en marxa una iniciativa amb ponis d'una raça autòctona del País Basc per tal de netejar el sotabosc i prevenir aquests incendis. Els resultats són molt positius, Pepa Sant Genís.
15: Un ramat de 10 ponis de la raça basca Potoca en Euskera Petit Cavall s'ha instal·lat aquest estiu al poble d'Aristot, al municipi del Pont de Bar a l'Alt Urgell, per reforçar la prevenció d'incendis mitjançant la silvopastura. Es tracta d'un pla pilot impulsat per la Fundació Miranda i un ramader de la localitat per netejar finques i sotaboscos abandonats. La Fundació Miranda gestiona més de 5.000 hectàrees a Catalunya a través d'acords de custòdia amb propietats privades i espais públics i té com a missió connectar cavalls, persones i natura per conservar el territori. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda.
16: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, que augmenta el risc d'incendis.
15: El ramader d'Aristot, Agustí Porta, que ja tenia experiència en vaques i ovelles, assegura que l'impacte del ramat d'aquests ponis al medi és molt més efectiu.
17: Tenim l'ecosistema i els boscos i els vorals del poble, que fa por. L'impacte que foten aquests cavalls, els potoques, és brutal, perquè jo tinc vaques i ovelles, he fet coses similars, però no ho deixen tan net.
15: Els resultats en què s'han pogut recuperar finques i sotaboscos que portaven 30 anys sense cap mena de gestió ha satisfet els veïns del poble, que ja es plantegen també utilitzar aquell ramat de ponis per a la prevenció d'incendis.
0: I la platja de l'Estartit, al Baix Empordà, pateix una regressió costanera persistent que ha provocat un retrocés de la línia de la costa de fins a 40 metres des de mitjans del segle passat, segons l'Observatori de l'Estartit. Un problema crònic provocat tant pel canvi climàtic com per l'acció humana. Jaume Esteve.
18: La platja de l'Estartit fa anys que perd sorra per l'augment del nivell del mar, que ha pujat uns 10 centímetres en les darreres 3 dècades com a conseqüència del canvi climàtic. També influeix el fet que cada vegada hi arribin menys sediments. Josep Pasqual és observador meteorològic.
19: Hi ha pantans en els rius i, per tant, abans, quan hi havia una arribada, arribaven molts sediments, ara n'arriben molt pocs, i a més el canvi climàtic comporta canvis de vents. Per exemple, la tramuntana cada vegada s'observa amb menys freqüència i menys intensitat, i això també afecta en els corrents marins, i tot plegat, doncs, la platja es veu perjudicada.
18: Per combatre aquesta erosió accentuada pels temporals de llevant, l'Ajuntament fa més de 10 anys que aposta per recuperar el sistema de dunes natural. Ho fa amb trampes i vegetació que ajuden a retenir la sorra i el sediment. Això també està contribuint a reduir l'entrada d'aigua marina als camps de la zona. Jordi Colomí és l'alcalde de Torroella de Montgrí.
20: Sembla ser que aquella salinització que avançava d'una forma brutal, doncs, els últims 15 o 20 anys, sembla que ha generat un alentiment important, i a veure si es produís una recuperació. Seria clau per l'agricultura i també pels aqüífers.
18: Segons Greenpeace, el 2050 el nivell del mar al litoral català podria pujar uns 26 centímetres. Per això defensa recuperar dunes i aiguamolls en lloc de limitar-se a substituir la sorra després de cada temporal.
1: Edició cap de setmana.
0: El tancament de botigues tradicionals als barris i l'aparició d'establiments que s'han posat de moda i amb gran demanda, com ara els negocis d'ungles, estan canviant la fesomia de les ciutats. Alguns ajuntaments, com el de Barcelona, es plantegen actuacions per tal de no perdre el patrimoni comercial i urbanístic. Laura Zurriaga.
2: Enmig de la transformació del teixit comercial a Barcelona, un grup de 4 joves ha inaugurat un quiosc dels d'abans, el Fred, a la Sagrada Família. Francesco Mori, fundador.
21: Al final todos tienen un buen recuerdo asociado a un kiosco. Sí, tenemos revistas de todo tipo, pero un montón de revistas de corazón, tenemos periódicos de todo tipo. Y dándole un poco más con esta vuelta con los cafés para que se convierta más en un punto de comunicación del barrio. De hecho, lo que he dicho, tenemos como una esquinita ahí en el kiosco y cuando salen del cole los chavales vienen ahí y empiezan a intercambiarse los cromos.
2: Una de cada 4 marcerías ha baixat la persiana entre 2016 i 2024. Han tancat el 30% de les sabateries i de l'alimentació, peixateries i carnisseries minven en pro dels supermercats. Per contra, auge de gimnasos, emmagatzematge per compres en línia i centres d'estètica. Segons el Cens, n'hi ha uns 2.000 a la capital catalana i, atenció, d'atenció han crescut un 60% gràcies a la proliferació dels centres d'ungles. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya.
7: Les ungles també és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
2: Els serveis que impliquen presencialitat resisteixen millor a la competència del comerç en línia, assenyala el president de la Fundació Barcelona Comerç, Pròsper Puig.
9: Sí que hi ha una substitució del tipus d'oferta, però bueno, és una realitat que hem de combatre. Per tant, què es demana? Professionalitat, bàsicament, bon servei i bon producte. I això, jo crec que amb això som imbatibles.
2: A la ciutat hi ha prop de 62.000 locals comercials en actiu, un increment de 2,5 punts respecte al 2016.
0: I les que també estan guanyant punts i espai a la ciutat són les botigues de segona mà. Roba i complements són els articles més demanats, però l'oferta s'amplia, Maria Gómez.
22: El mercat de roba de segona mà ha guanyat adeptes i ha perdut prejudicis. Barcelona és una de les grans ciutats europees del sector i acumula prop d'un centenar d'establiments. Peces amb personalitat a un preu raonable i, sobretot, s'erigeix com una de les opcions més realistes per combatre la fast fashion. Joan Carles Montes, del Departament de Comunicació d'Humana.
23: Si una peça de roba està en bon estat, per què destruir-la, per què llançar-la a la brossa i per què comprar-ne una de nova? Aquí és on apareix la segona mà com una opció molt vàlida davant del fast fashion. Una alternativa ambiental molt, molt vàlida.
22: I és que la indústria de la moda suposa un consum exagerat dels recursos naturals. Evitar-ho és una de les principals motivacions d'algunes clientes de botigues de segona mà.
24: Tenim un munt de llocs al món amb muntanyes i deserts de teixits i teixits supercontaminants.
25: Ara ja no compro i perquè realment estic conscienciada de que no cal. Amb la roba que hi ha al planeta així, en bon estat, es podrien abastir les properes 6 generacions.
22: Abans de la pandèmia, el públic era principalment femení a partir dels 25 anys, però ara els menors de 20 també troben el que busquen. Un sector cada vegada amb més presència i prestigi. Una reutilització que va més enllà de la roba i arriba també als llibres escolars. És el valor afegit de l'empresa Badoca, que s'encarrega de gestionar els projectes de llibres de text d'alguns centres escolars. Ens ho explica l'Àngels Quílez.
26: És veritat que ara cada vegada tot això està canviant molt més i hi ha molta, molta consciència a l'hora de reutilitzar i, evidentment, de reutilitzar materials i de reutilitzar llibres, perquè és un material que és completament apte per fer aquest sistema.
22: Són algunes iniciatives per fomentar un consum responsable.
0: Barcelona es converteix aquest cap de setmana en capital de la cultura tailandesa en acollir el Thai Festival. Espectacles de dansa i música, també de Muay Thai, l'art marcial nacional del país, desfilades de moda tradicional, una mostra gastronòmica i també massatges tailandesos formen part de l'oferta d'aquest certamen que se celebra al Moll de la Fusta. El festival l'ha inaugurat aquest matí l'ambaixador de Tailàndia. El país asiàtic és una de les principals destinacions turístiques de llarga distància dels catalans. I a Cervera avui és el dia gran de la festa de l'Aquelarre, la celebració del foc i les bruixes. No hi falta la Fira del Gran Boc, punt de trobada de l'esoterisme i les teràpies alternatives, així com productes de proximitat. I l'Aquelarret, la festa dels més petits, Pepa Sant Genís.
15: Aquest matí ha estat molt enfeinats a Cervera els que participaran aquest vespre i aquesta nit als actes centrals de la 49a edició de l'Aquelarre. Diables, bruixes, bestiaris recorreran aquest vespre amb la cercavila als carrers i places de Cervera per ambientar la ciutat abans del gran espectacle amb l'escorreguda del mascle, el cabró, com a moment culminant. A l'Aquelarre de Cervera hi ha lloc també pels més petits amb l'Aquelarret.
27: Estem preparant les disfresses i uns paraigües que decorem com aquest d'aquí perquè surti més divertit. Aquest any ens disfressarem de caçadors d'ànimes.
15: El mil·lenari de la ciutat de Cervera serà el fil conductor de l'espectacle d'aquesta nit. Amb una mirada al rei Felip V, tindrà com a protagonista el rei Boig, una de les llegendes de Cervera. Més de 200 persones participaran en aquest espectacle. Carolina García és la regidora de l'Aquelarre.
28: Espectacle musicoteatral, el rei Boig, com una espècie de llegenda, és a l'edat mitjana.
15: La música, amb concerts de tots els estils pels carrers i places de Cervera, és l'altre gran protagonista de l'Aquelarre, així com la Fira del Gran Boc.
0: I l'orquestra del Festival de Beirut inicia avui al Palau de la Música una gira històrica a l'estat espanyol. Un acord excepcional i irrepetible, ja estat pel director del Festival de Peralada, Oriol Aguilar, i la directora del Festival de Beirut, Caterina Wagner, besneta del cèlebre compositor de Leipzig, Agnès Valle.
3: Soy Caterina Wagner and I'm extremely happy to tour on the 150th anniversary of Bayreuth Festival in Spain.
4: Rarament la seva orquestra surt del fossar i actua fora del feu wagnerià. Formada per músics experts en Wagner de tot el món, es reuneix només per les dates del festival i després tots tornen a les seves orquestres titulars. Menys aquest any, que els espera un tour excepcional per l'estat espanyol. És la primera vegada en els seus 150 anys d'història que l'orquestra d'aquest prestigiós festival alemany farà gira per un país, i no és casualitat. La iniciativa és del Festival de Peralada i concretament del seu director, Oriol Aguilar.
5: Amb aquesta visita històrica de l'orquestra del Festival de Bayreuth i que volem compartir amb tots els melòmens, amb aquesta passió que Wagner sempre ha generat a casa nostra.
4: El Festival de Peralada en fa 40 i el de Bayreuth 150. I qui tenen actualment a la batuta? Doncs a Pablo Heras Casado.
6: És el 150 aniversari de la fundació del Festival de Bayreuth. És l'orquestra del Festival de Bayreuth que saldrà de la colina verde del festival para interpretar una selección de la tetralogía de Wagner, de la cual se cumplen 150 años también desde la fundación del teatro y del estreno de esta obra monumental.
4: A falta d'auditori, els jardins del Castell de Peralada s'han aliat amb un feu wagnerià de la capital catalana, com és el Palau de la Música, amb bust i valquíries a l'escenari. 95 músics, especialistes en el compositor alemany, 6 d'ells espanyols, més 3 solistes, Catherine Foster, Klaus Florian Bock i Nicholas Brownlee, per interpretar una selecció dels moments més emblemàtics de l'anell del Nibelung. Clausura del 40è aniversari de Peralada, doncs, al Palau de la Música, amb l'orquestra del Festival de Bayreuth, que després girarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
0: I als esports comencem amb futbol perquè acabem de conèixer el calendari del Barça a la fase de grup de la Champions League. Jorge Agüero, bona tarda.
8: Bona tarda, Olga. Ja coneixem els rivals i el factor camps. Només faltaven les dates. Agafem paper i boli. Jornada 1, 9 de setembre, Barça-Feyenoord al Camp Nou i en horari de tarda, 6:45, jornada segona, Galatasaray-Barça-Istanbul. Aquest ja serà el 13 d'octubre i enguany més d'un mes d'espai entre la primera i la segona jornada europea. La tercera, a París, PSG-Barça. La quarta, Barça-Aston Villa al Camp Nou. Jornada cinquena, el viatge a l'Azerbaiyán, el més complicat, Saba-Barça, això serà el 25 de novembre. I el Barça-City al Camp Nou el 8 de desembre, darrer partit europeu el 2026. Les dues jornades restants a la fase de grup es completaran ja el 2027. Sporting de Portugal, Barça, i tancant aquesta fase i com a local, Barça Como Italia al Camp Nou. Això serà el 27 de gener. Per tant, enceta i finalitza el Barça la fase de grup a casa. El debut, recordo, aquest 9 de setembre en horari de tarda, 6:45, al Camp Nou contra el Feyenoord holandès.
0: Vale, aquest és el calendari del Barça pel que fa a Europa, però avui aquesta, la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana li toca jugar dilluns i avui qui ho fa és l'Espanyol.
8: Sí, tercera data, a les 7 de la tarda, juga l'equip de Manolo González a Noeta al camp de la Real Sociedad. Ho fa, recordem, sense el seu darrer fitxatge, l'extrem Brian Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnic i que va arribar dijous a Barcelona. Segueix encara la seva posada a punt. Els blanquiblaus són novens, van començar el campionat guanyant 3-0 al Llevant. Després, recordem, dissabte passat van caure a l'últim minut 1-2 contra el Real Madrid. La Real Sociedad precisament arriba també de perdre contra l'equip blanc per 4-1 en el partit ajornat de la primera jornada. L'estrena Xuri Urdín també va ser amb derrota 1-0 al camp del Betis. Avui juguen per fi de locals i Manolo González ni molt menys se'n refia.
10: És un tan irreal tot, eh? La Real ha perdut a camp del Betis amb opcions per poder empatar i l'altre dia perd a camp del Real Madrid. És que crec que hem de posar una mica en context a vegades que al camp del Madrid tu si al minut 70 et desconnectes una mica pots acabar perdent bé.
8: Javi Puado i Quique García baixes per l'eixent la davantera. En defensa també super Lele Cabrera. Avui acabarà de complir la sanció de 3 partits pel cop de puny al VAR la temporada passada. En aquesta tercera jornada, ahir divendres, el Racing de Santander es va imposar per 3-2 a l'Elx i després l'Alavés va guanyar 1-0 al Villarreal. L'equip victorià és ara mateix el líder de la categoria amb 7 punts de 9 possibles. Espectacular inici dels de Quique Sánchez Flores. I per aquest dissabte, 3 partits més a les 5 de la tarda. Llevant Betis a les 7, l'esmentat Real Sociedad Espanyol, i a 2:15 Sevilla Atlético de Madrid. El torn del Barça no arribarà fins dilluns. Recordem, jugarà a 2:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo Vallecano.
0: I en segona divisió, Jorge, avui un retrobament molt especial enguany.
8: Sí, el de la nova Creu Alta amb el futbol de plata 5 anys després. Per fi arriba el dia del debut a casa en segona divisió per a l'afició arlequinada. Dani Esclusa, bona tarda.
11: Bona tarda, Jorge. Dia gran, dia esperat des de fa molt de temps a Sabadell. Els arlequinats tornen a disputar un partit de la segona màxima categoria del futbol estatal davant dels seus aficionats, que de ben segur ompliran la nova Creu Alta. Els de Ferran Costa ho faran per disputar aquesta tercera jornada de Lliga, en la qual buscaran la seva primera victòria i també el seu primer gol de la temporada. De moment, els dos primers enfrontaments han acabat amb empat a zero. La plantilla, en principi, disponible al complet per l'entrenador català. Enfront, un Almeria, que és un equip dels forts de la categoria, sens dubte dissenyat per buscar l'ascens a primera divisió. Els de García Pimienta van començar bé la temporada guanyant 3-0 a l'Eldense, però van caure derrotats a la segona jornada contra el Tenerife. Els andalusos tenen la baixa del portuguès Gui Guedes, lesionat al menís. Com dèiem, dia festiu avui a la capital vallesana per rebre els herois que fa només un parell de mesos van fer vibrar la nova Creu Alta amb les seves remuntades en el play-off d'ascens. Al partit aquest Sabadell-Almeria començarà a les 5 de la tarda.
8: Gràcies, Dani. L'altre representant en català, el Girona, també juga avui i també ho fa a casa a 2:15 de la nit. Girona, Unió Deportiva Les Palmes, amb l'obligació de sumar la primera victòria. Josep Guardiola, Girona.
12: L'equip de Quique Álvarez afronta la tercera jornada de Lliga després d'haver sumat només un punt dels 6 que s'han disputat ja en els dos primers partits de Lliga, i rep una Unió Deportiva Les Palmes que arriba embalada després d'haver fet un ple amb dues victòries en dos encontres. Però més enllà de les consideracions de com han començat un o altre equip al campionat, el que es tracta de veure avui és quin Girona es podrà visionar a Montilivi aquest vespre. El tècnic va deixar clar ahir a la roda de premsa prèvia que ha venat, que fins ara encara no ha jugat, podria fer-ho aquest vespre, però l'ucraïnès té ganes de sortir i caldrà veure si això és així. Per altra banda, qui podria debutar seria Boñar, només dos dies després d'arribar a la disciplina del conjunt blanc i vermell. També avui es podrien veure els debuts de Momín i d'Unai Hernández, a les altres dues incorporacions que encara no s'han estrenat amb la samarreta del Girona. Per tant, molts interrogants per saber el Girona que es veurà aquest vespre en aquesta tercera jornada de Lliga, com dèiem, amb un estadi que ara mateix té més dubtes que no pas certeses. El Girona Les Palmes a 2:15 de la nit.
8: Gràcies, Josep.
0: I pendents avui també de la Lliga F i de la de la Primera Federació, que comencen avui els seus campionats.
8: La categoria de bronze masculina s'inicia amb tres catalans, Nàstic, Europa i Sant Andreu, tots tres en el grup 2 i amb aspiracions una mica diferents. En el cas dels andreuencs, tot passa per consolidar-se en la categoria, objectiu semblant en el cas de l'Europa, tot i que l'any passat va lluitar, recordem, per pujar a segona. Vol evitar el Nàstic una desfeta com la de l'any passat, que va estar a punt de costar-li el descens, i novament s'ha reforçat per mirar cap amunt. Aquesta tarda, a un quart de vuit del vespre, el primer en entrar en lliça és el Sant Andreu, que debuta a l'Alcoraz, al camp del Huesca. En la Lliga F, un any més, també amb tres representants catalans, Barça, Espanyol i Badalona Woman. L'equip perico debuta aquesta tarda a les 5 al camp de l'Eibar, demà diumenge Athletic Club Badalona Woman, i el debut de les campiones al Johan contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
0: I fora del futbol, aquest cap de setmana també tenim un focus d'atenció posat molt a prop de casa nostra, al circuit del Canyiz, amb el Gran Premi de Motociclisme de l'Aragó.
8: Torna MotoGP a Motorland a les 3 de la tarda. Tenim la cursa a l'esprint amb Marc Márquez sortint segon i el seu germà l'Àlex Tarsé. Tots dos estan rodant un pèl més lent, especialment Marc, que el gran dominador del cap de setmana fins ara, l'italià d'Aprilia, Marco Bezzecchi, que aquest matí en la sessió classificatòria ha batut el rècord absolut de la pista, baixant per primera vegada del minut i 45 segons, un minut 44,96 centèsimes ha estat el temps. Aquest és Marc Márquez Andazón.
13: Toca arriesgar, pero no es momento de todo o nada. Evidentemente en las carreras siempre se arriesga y hay momentos de todo y puede pasar de todo, pero no es el momento aún de tirar todo por la borda, sino que si por A o por B, como se está viendo este fin de semana, Marco está yendo más rápido, pues intentaremos poner las cosas difíciles, pero sin volverse loco.
8: En Moto3, la pole se l'acaba d'endur Daniel Mansa. Moto2 comença ara a les 2:05 al seu classificatori. Ciclisme, Vuelta a Espanya, 8a etapa, la tenim ja en marxa, 171 quilòmetres entre Puçol i Seraco, íntegrament dins de la província de València. Perfil pla, ideal, per tant, per una arribada a l'esprint. Recordem que Tadej Pogacar segueix amb el ballot vermell, avantatjant en gairebé 4 minuts el segon classificat al Balear del Movistar, Enric Mas. I una bona notícia, que serà demà, sens dubte, la cita clau del dia, la final del Mundial d'hoquei herba amb els Red Sticks ficada en ella. Jugarà contra Alemanya, jugaran a 4:45 de la tarda. Ahir, 28 anys després, van assolir novament una final mundial.
0: Gràcies, Jorge.
8: Fins ara.
1: Són les 2 de la tarda, la 1 en Canàries.
7: 14 hores fin de setmana. Radio Nacional de España. Ana Marta Ersoch.
1: En 2 o 3 semanas, el gobierno quiere que los inmigrantes que continúan en las calles de Ceuta estén en los espacios habilitados para acogerlos de forma temporal, para que los ceutíes puedan recuperar la normalidad. Y que esto se consiga depende de que el gobierno de la ciudad autónoma ceda más espacios y de esta forma se puedan agilizar los trámites de identificación. Lo avanza hoy en una entrevista en el diario.es la ministra de Sanidad, Mónica García.
14: El nudo gordiano y el principal obstáculo que hemos tenido todas las administraciones a la hora de poder hacer bien nuestro trabajo y hacerlo a tiempo ha sido que no estaban habilitados espacios que nos tenía que ceder la ciudad.
1: Esqui Macías, desde la ciudad autónoma, no sé si sobre el terreno hay señales de esos nuevos espacios para el realojamiento de estas personas que reclamaba, escuchábamos a la ministra, o del avance de la afiliación, de la identificación, del refuerzo que solicita también el Ministerio del Interior a la agencia europea Frontex para avanzar en esos trámites.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues de momento no. Ninguna señal, ningún atisbo, al menos visible, de ese procedimiento que se pretende agilizar. Aquí de momento se mantienen activos los dos puntos para la afiliación que ya están funcionando desde hace varias semanas, la comisaría de la Policía Nacional de Ceuta y un lugar de refuerzo extraordinario que se instaló en la zona del Tarajal. Pero ninguna muestra, como decimos, al menos visible, de esa agilización en los procedimientos de identificación, proceso que, por cierto, es vital para iniciar la finalización de esta crisis migratoria.
1: El temor a un estallido social ha suavizado algunos mensajes políticos tras los incidentes protagonizados por grupos ultra el pasado jueves y alentado también las llamadas a la calma desde el Gobierno Popular de la Ciudad Autónoma. Aunque este mediodía el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el inicio del curso político de su partido, desde Galicia, ha vuelto a cargar contra la gestión del gobierno que, insiste, llega tarde a esta crisis. Y ha anunciado, entre otras cosas, que el PP va a exigir la comparecencia de la directora del CNI en el Senado y que se va a personar la causa abierta en la Audiencia Nacional para investigar la entrada de esos miles de personas en la ciudad a finales de julio.
17: Que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta. Y los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la justicia.
1: Los vecinos, las asociaciones que están protestando contra la gestión del gobierno central por esta crisis, hoy han suspendido una convocatoria nocturna para evitar la violencia ante la llegada, aseguran, de grupos ultra a la ciudad. Es lo que han publicado en un comunicado que nos ha llegado a los medios y en el que subrayan: no queremos violencia ni racismo en Ceuta. Y antes de contar el último movimiento de Trump en Venezuela, les contamos que la Policía Nacional ha detenido a 2 jugadores del Real Mallorca de fútbol, 2 canteranos, como presuntos autores de un delito de corrupción de menores por la grabación sin consentimiento de las relaciones sexuales que uno de ellos habría mantenido con una menor en un piso de Palma. Últimos datos, Enrique Mas.
18: Sí, el club bermellón ha anunciado que tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos inició una investigación interna con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. Recordemos que uno de los implicados, menor de edad, habría grabado a escondidas desde un armario las relaciones sexuales que el otro jugador mantenía con una menor de edad en una vivienda de Palma y por ello están acusados los dos de un presunto delito de corrupción de menores. El Mallorca añade que una vez finalizado el procedimiento se ha extinguido los contratos de ambos jugadores. De los investigados, el mayor de edad se encuentra en libertad después de pasar el pasado jueves por los juzgados de Vía Alemania, mientras que la investigación del otro futbolista ha quedado en manos de la Fiscalía de Menores.
1: Y como les contábamos, han pasado casi 7 meses de la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación con la que Estados Unidos forzó un cambio de gobierno y sin pudor dejaba caer entonces que la gestión del petróleo venezolano no iba a estar solo en manos del nuevo ejecutivo de Caracas, en manos de Delcy Rodríguez. Bueno, pues hoy simplemente Donald Trump ha confirmado que ha llegado a un acuerdo con Venezuela, un acuerdo histórico, ha calificado, para quedarse Javier Jiménez con buena parte de su petróleo.
2: Sí, 65 mil millones de barriles de reservas de crudo venezolano, una operación que Trump considera que va a rebajar el precio al alza del combustible en su país y que asegura no va a tener ningún coste para el ciudadano estadounidense. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha apoyado este acuerdo que dice va a ingresar a la economía venezolana 209 mil millones de dólares y que va a implicar la mejora de la infraestructura petrolífera por la entrada de operadores privados. Esto último es un pilar defendido por el secretario Marco Rubio. Según sus palabras, supondrá una inversión de 100 millones de dólares.
1: Está muy centrado en Venezuela, mientras en Oriente Próximo la situación con Irán sigue estancada, con todo el impacto que supone la economía mundial, empezando por el precio de los combustibles. Que se lo pregunten a quienes hoy tienen que llenar el depósito del coche en la operación retorno aquí en nuestro país. Casi 7 millones de desplazamientos espera la DGT hasta la medianoche del lunes. ¿Cómo están las cosas ahora mismo en las carreteras? Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Marta Míguez.
9: Buenas tardes. En estos momentos, pendientes de varios siniestros, uno complica la entrada a Sevilla por la A49 en Tomares y otro el acceso a Madrid por la A4 a su paso por Valdemoro. Más tráfico en aumento los accesos a la capital por la A2 en Coslada, A3 en Arganda y la A6 en Majadahonda y esta A6 en Ávila en el entorno de Arévalo sentido Madrid. Se complica en Valencia la A7 en Vetera sentido Castellón, en Málaga esta misma A7 en San Pedro Alcántara y Fuengirola hacia Marbella y también las entradas a Sevilla por la A4 en Dos Hermanas y AP4 en Los Palacios y Villafranca.
1: Y sobre todo para quienes tengan que ponerse en la carretera, la previsión del tiempo para las próximas horas es más que útil. Emet, Jordi Urios, suben de nuevo las temperaturas.
19: Buenas tardes, hoy predomina el anticiclón y los cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país. Solo en Galicia, en Asturias y zonas limítrofes con Cantabria y la cordillera, el paso de un frente poco activo está dejando cielos nubosos con precipitación débil y ocasional. En Canarias, nubes al norte de las islas más montañosas y alguna precipitación débil en La Palma y en el resto, cielos poco nubosos. Hoy comenzamos a dejar atrás esos valores otoñales de los últimos días con aumentos en las máximas en toda la península, excepto en los litorales mediterráneos, el este de Baleares y en la mitad occidental de Galicia. Hoy se esperan máximas de 36 grados en Córdoba, 35 en Sevilla, 34 en Lleida, Murcia y Zaragoza, 33 en Huelva y Albacete, 32 en Ciudad Real y Palma, 31 en Barcelona y Bilbao. Es una información de AEMET.
1: Y del exterior, ¿alguna cosa más? Localizado un segundo español de los 3 que estaban desaparecidos en las riadas de Nepal. Los muertos son ya más de 669 y hay casi 3.000 desaparecidos. En Níger, la Junta Militar en el poder desde el año 2023 dice que está retomando el control tras un golpe de Estado fallido que se ha producido en las últimas horas. En Ucrania, al menos 37 personas han muerto, hay 42 heridos tras un ataque de Rusia contra un almacén cerca de Kiev. E Islandia vota en referéndum si retoma las negociaciones de adhesión a la Unión Europea después de una parálisis de 10 años. Son las 2:07 de la tarde, 1:07 en Canarias.
7: Radio Nacional de España, la radio por delante.
20: Este lunes arrancamos temporada desde Ceuta.
21: Las mañanas de Radio Nacional.
20: Queremos conocer la realidad de primera mano.
23: Un futuro mejor, una vida mejor.
20: Vivirla mirando a los ojos de la gente y buscando el fondo de los problemas.
21: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
20: Porque este va a ser nuestro sello de identidad en la nueva temporada.
21: Las mañanas de Radio Nacional. De lunes a viernes a partir de las 6. Las 5 en Canarias.
1: El gobierno pone un plazo para terminar de realojar a las personas que todavía deambulan por las calles de Ceuta. La ministra de Sanidad, Mónica García, espera que estén en los espacios habilitados para ellos en 2 o 3 semanas. Lo ha afirmado en una entrevista en el diario.es, en la que asegura, además, que esto será posible porque la ciudad autónoma ha cambiado su actitud de desidia. Dice, afirma que esta es la actitud que mantuvo durante las dos primeras semanas de la crisis, Antonio González.
3: Sí, buenas tardes. Indica la ministra que ya hay 3.800 migrantes alojados y que la próxima semana se va a habilitar un espacio para otros 1.000. Paso indispensable, afirma, para conseguir después que sean filiados. Sin realojos no hay nada más, asegura.
14: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población.
3: Mónica García dice también que lo ocurrido ve un ataque a la soberanía española, un intento de desestabilización al gobierno que va más allá, afirma, de nuestra propia frontera y en el que Marruecos sí tiene una responsabilidad, aunque también ve anclajes con la ultraderecha internacional. En este sentido y sobre el PP critica que practique lo que califica como semántica xenófoba que identifica, afirma, migración con enfermedad, delincuencia e inseguridad.
1: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha inaugurado el curso político en Galicia. La crisis de Ceuta ha centrado esta primera intervención del líder de los populares, que ha vuelto a criticar la gestión del gobierno central.